Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bon dia, són les 8 del matí. A aquesta hora comencem nou torn de música a la sintonia de Ràdio Pineda. Avui és dimecres 9 de setembre. Avui molt pendents del temps. Previsió meteorològica que fem cada dia en directe a 8:45 del matí. Avui especialment seguint també aquesta situació meteorològica. Hi ha una

pluja a Pineda. I per tant, doncs, res, li preguntarem a en Jordi ara 8:45 del matí una mica com pinta la cosa, però ja ho veieu. El cel molt cobert de núvols, algun llampec que ja hem vist i algun plogim que també va caient, i li preguntarem, ja dic, 8:45 del matí, el nostre home del temps, Jordi Pérez, la previsió per les properes hores en un matí d'alerta per intensitat de pluja a Pineda i que seguim també en directe des de Ràdio Pineda. Bé, a tot això, molta música i també després a la previsió del temps, 8:45 del matí, escoltarem les entrevistes que fèiem aquest dimarts, primer dia del curs escolar. Entrevistàvem a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també doncs, ens hem arribat fins a la llar d'infants Bressol de Mar. Hem parlat amb la seva directora i també amb alguns pares i mares que portaven a les seves criatures en aquest primer dia de curs escolar. Entre elles també la regidora de Ciutat Educadora, Esther Puertas, que aquest any també s'estrena com a mare de l'escola o llar d'infants Bressol de Mar. Tot això a partir de 8:45 del matí, però vaja, una informació que també podeu consultar al portal de notícies de Pineda, on us expliquem tota l'actualitat. Al web www.radiopineda.cat.

Hem començat amb Ana Mena, Petitoa, seguim amb Maroon 5 i a més Sonic, Matt Carter i molta més música per acompanyar-te en aquestes primeres hores del dimecres.

I demà en parlarem de la Diada Nacional de Catalunya, els actes a Pineda que es faran al Passeig Marítim, al Monument a Rafael Casanova, divendres al matí. Començaran a 3:15, però avui també us ho anirem recordant que el Mercat de Pineda Centre, que com sabeu es fa divendres, també mantindrà la seva activitat, però amb motiu dels actes institucionals a la Diada Nacional de Catalunya. Us recordarem i aneu recordant que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran una miqueta cap al carrer Pintor Fortuny i a la plaça Sara Llorenç per poder fer el Mercat de Pineda Centre aquest divendres. Coincideix amb la Diada Nacional de Catalunya, amb els actes al Passeig Marítim, i per això doncs recordeu que el Mercat de Pineda Centre es traslladarà cap al carrer Pintor Fortuny i a la plaça Sara Llorenç. Una informació que també compartim al portal de notícies de Pineda i que també ho destaquem avui als butlletins informatius.

0: Dos quarts de nou del matí, a aquesta hora ens interessa especialment la situació meteorològica que anem seguint també des de primera hora del matí. Jordi Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, què podem explicar a aquesta hora?
1: Doncs expectants i pendents avui del canvi de temps, d'aquesta situació d'entrada d'aire fred, de ruixats i tempestes. Ja hi ha hagut una primera ronda de forma local, afectant zones de l'àrea de Barcelona, potser no tant amb la intensitat que s'esperava a priori, però fins a la mitjanit hem d'estar a l'aguait perquè es poden seguir regenerant ruixats, tempestes de forma irregular que aniran descarregant, especialment creiem a les zones, a les comarques de Barcelona, des de les zones d'interiors fins a les zones de costa. Aproximadament doncs tinguem risc elevat de ruixats. Per tant, pendents avui del cel i també de la refrescada, que també serà notòria i que tots desitgem i que sembla que no pugui ser, però sí, és real. No sembla que mentida, però respirarem molt millor que dies enrere. Per què? Doncs perquè ahir doncs, va despedir-se aquesta calor excepcional de setembre doncs d'una manera, com deia aquell, per todo lo alto. Perquè déu-n'hi-do quina jornada ahir de nou a tot Catalunya, amb valors que van fregar els 40 graus cap a Girona, Anglès, doncs 40 graus, també Lleida 37-38, en fi, molts valors per sobre els 35 graus en zones interiors, aquí també van voltar els 30 graus, 30-31, déu-n'hi-do, amb xafogor, sufocant, amb valors en hores de la tarda de 40-45 graus, marcaven els índexs de xafogor en totes les zones de la costa catalana i zones prelitorals, per tant, déu-n'hi-do, quina jornada més feixuga i més horrible. A la mínima ha estat el Tet, ha voltat els 22 graus, s'ha ennuvolat, mantenim encara la massa càlida, però no l'apuntarem la mínima perquè es donarà al final de la jornada i de ben segur que estarà per sota dels 20 graus. Per tant, avui no podem apuntar la mínima. I bé, jornada de matinada, que ja hem sentit alguns trons, algunes llampegades, primers xàfecs intensos per la banda on els hi vam comentar, cap a la banda del Garraf, Vall Llobregat, però han tingut moviment. Les tempestes han descarregat, però s'han desplaçat, no han quedat estacionàries. Ahir ens deien que n'havien avisat avisos taronges, vermells, del Servei Meteorològic de Catalunya, de situació, doncs, d'avís de vermell, això amb el que comporta. Per què hi ha hagut aquests avisos vermells? Perquè els models ens donaven que la zona de l'àrea de Barcelona, Vall Llobregat, Garraf i zones pròximes, ens marcaven que hi haurien tempestes estàtiques i que podien donar litrades de 50-100 litres amb el que pot comportar. Quan hi ha aquestes previsions, és segur que hagi de passar el 100%? No. Però hi havia alta probabilitat que pogués passar? Sí. Doncs per això se van avisar, s'han activat els avisos, taronges o vermells convenients, per alertar la població de que podia passar. Ha passat? No ha passat. Ja ha passat? No ha passat. S'han equivocat? No s'han equivocat. Els models ens indicaven que havia risc molt elevat de poder descarregar aquests xàfecs intensos. Per tant, aquests comentaris han exagerat o han dit i després no ha fet res, això sobra. No, perquè els models ens donaven aquesta alta probabilitat. I quan els models donen alta probabilitat, s'ha d'avisar la població perquè hi ha risc de que pugui descarregar amb molta intensitat. Que no ho ha fet? Doncs no ho ha fet, no passa res. La propera, la meteo, 100%, no hi ha res segur. Això és caòtic, l'atmosfera, però podia haver passat. I, per tant, hem d'estar atents perquè, si no, els hagués liat un caos. I ahir també ho vam comentar. Te'n recordes que ho vam comentar? Que podia haver un caos, evidentment, si passés el xàfec i la tempesta forta. Però no ha passat. Per tant, no s'ha donat la situació concreta prevista. Bé, fet aquest preàmbul, doncs, jornada doncs, avui que ve marcada pel pas d'un sol que en alçada de primera divisió. Avui hi ha una ondulació dels vents en altura de primera categoria, en forma de V baixa. Aquests vents en altura, que avui ens aniran creuant del sud-oest, doncs creuaran per la vertical de l'est peninsular i entorn del mar Balear. I, per tant, amb aquesta situació, el que fa és fer créixer nuvolades i comportar doncs, inestabilitat, ruixats i tempestes. Però, com els vam dir ahir, no plourà tot arreu igual. Hi haurà ruixats inconexos, algunes tempestes, malgrat que hi hagi pauses, fins i tot no sé, veiem algunes clarianes, doncs, però no ens podem refiar, perquè les nuvolades poden formar-se en qüestió de minuts i descarregar ruixats i tempestes. Per tant, el resum és que avui tinguem el dia en conjunt força nuvolat, aquí a l'Alt Maresme i a les zones de les comarques de Barcelona, amb risc de ruixats i tempestes. Ha passat aquesta primera ronda de bon dematí, veiem que cap al mar s'estan reactivant, però ja es va marxant cap a la Costa Brava, i ara pendents doncs, de l'àrea de Barcelona, l'àrea d'aquí de la zona interior del Montnegre, i estan descarregant també alguns ruixats cap a la banda del Prepirineu, de Barcelona, en fi, ruixats, tempestes aquí i allà, i això es pot perllongar ben bé fins al migdia. Posteriorment, a partir de primeres hores de la tarda, hi haurà unes lleugeres pauses, perquè és probable que hi hagi una segona ronda d'inestabilitat, de ruixats i tempestes, que s'iniciarien per la banda del Prepirineu, per exemple, el Berguedà, el Bages, Osona, Ripollès, i avançarien cap al prelitoral de Barcelona, cap als Vallesos, Montseny, la Selva, i està per veure si aquestes tempestes acabaran arribant vives a la costa o quedaran ja més esmorteïdes a mesura que vagin avançant cap a la costa. Però tindrem aquesta segona ronda, podríem dir-ho, d'inestabilitat al final de la jornada. Tot plegat amb temperatures a la baixa, la màxima s'ha donat pràcticament de matinada, aquests 25, 26, 27 graus. O sigui que probablement que amb el pas de les hores almenys es anirà refrescant i ens quedarem avui com de dia amb una màxima que voltaria potser els 24, 25 graus. Tot plegat amb vents en conjunt fluixos, una mica de tramuntana al llarg del dia d'avui, i xafogó, doncs no en passarem avui. Avui tinguem un alivi clarament tèrmic. Atenció, les temperatures baixen de 3 a 6 graus les màximes en zones litorals i de 6 a 14 graus baixen les màximes en zones interiors. Per tant, avui la clatellada tèrmica, la baixada, és de primera categoria i, per tant, afectarà tot Catalunya. Demà dijous, com si no hagués passat res, perquè hi haurà zones en què no haurà plogut i en d'altres haurà fet la tempesta forta, demà esperem un dia de sol. Restes algun núvol baix costaner a primera línia de mar de la costa central i posteriorment s'esveirà i dominarà el sol. Amb una calor moderada, màximes demà 23, 24, 25 graus, a molt estirar, difícilment s'arribin als 30 graus, al igual que avui, potser avui els 30 en alguna raconada del Pla de Lleida i Extrem Sud, demà doncs, també fregant els 30 graus en els llocs més càlids, però la resta per sota clarament dels 30 graus, amb vents en conjunt que seran fluixos, molt bona mar i amb domini del sol. A la tarda poden arribar alguns núvols prims. Divendres, dissabte i diumenge, situació anticiclònica, tornarà a dominar el sol. Podríem dir calor de preestiu, perquè les temperatures tindran tendència a anar a l'alça al final de la setmana, de cara al cap de setmana, aniran pujant 25, 26, 27, però hi ha una calor molt més acorde a lo que toca. Les mínimes quedaran tocades, ja la propera matinada, doncs, clarament baixarem dels 20 graus i es mantindran per sota dels 20 graus segurament el que resta de setmana. En resum, situació d'inestabilitat amb l'arribada d'aire fred en alçada, malgrat que siguin xàfecs i tempestes irregulars, s'aniran presentant al llarg de la jornada, però hi haurà moments de grans pauses de precipitació. Zones de Lleida, extrem sud, doncs és probable que ni plogui, i fins i tot m'atreviria a dir que en zones de Barcelona també és probable que quedem al marge. I els auguris d'aquest setembre pinten a sec, perquè si no fa res, si no plou, mirin que està tot rostit i sec, i tothom desitgem que faci que menys que 10, 15, 20 litres o 30. Els esperem amb candeletes. Doncs, si no plou, pot anar per llarg tornar a veure ploure, perquè només veiem estabilitat anticicló a l'entorn peninsular i podíem llavors parlar d'estar 10, 12, 14 dies sense precipitacions a la vista. O sigui que al setembre o s'endú ponts o eixuga les fonts. I aquest setembre pinta a que eixugarà més les fonts que no que s'endurà més ponts, podríem dir-ho. És la situació. Olga, esperàvem més? Sí, es pot esperar més, però això és la meteo. Venim d'un estiu terrible sec. Avui encara, insistim, hi ha condicions favorables a la inestabilitat, de ruixats i tempestes irregulars, especialment a l'àrea de Barcelona, però hi haurà molts indrets, insistim, que no plourà per la irregularitat que els diem pluviomètrica d'aquestes situacions. Farà algun disbarat aquesta situació? Sí. I on els pot fer més? Doncs cap al mar Balear, cap a Itàlia, perquè aquesta situació marxa cap a Itàlia, cap al nord d'Itàlia. Aquesta situació millor no afecta tan directament Catalunya, però en altres indrets, fruit de la mateixa situació, provocarà inundacions, aiguats, incidències cap al mar Balear, Còrsega, Sardenya, al llarg del dia d'avui, Itàlia. Veurem imatges als noticiaris de fenòmens violents que pugui fer amb aquesta situació, perquè això és una ondulació dels vents que es desplacen cap al Mediterrani Occidental i pot afectar molt més aquestes zones del Mediterrani Occidental. Aquí, doncs, pendent d'aquest ruixat, aquestes tempestes irregulars, que poden anar descarregant al llarg del dia d'avui. Per tant, avui, pendents del cel, anar observant, i si ve la tempesta, doncs alerta, precaució, i si no, doncs mirin, mala sort, i haurem d'esperar, doncs, potser fins gairebé fins cap al 20, en endavant, tornar a tenir ocasió de tornar a veure ploure. És tot. Això és la meteo en tota la seva essència, i que la comentem en directe i en viu, el nostre estil i el que veiem. Si tens alguna, Olga, alguna duda...
0: No, no, que va, que va. Si tu t'ho preguntes i tu t'ho respons, està molt bé, perquè són qüestions que també, evidentment, ens les fem, ens ho preguntem. Sempre davant d'una alerta com aquesta, i ja, malauradament, tenim experiència d'episodis durs de tempestes. Per tant, està molt bé entendre el perquè d'aquests avisos, què és el que acaba passant realment, i la lectura que podríem fer-ne una mica positiva és que no s'ha de lamentar cap d'any, eh? Per tant, bé, si ha de ploure que plogui, que ho faci bé, si més no, però entenem que venim d'on venim i el xoc enèrgic produeix, doncs, aquestes tempestes. Jordi, ho anirem seguint, el cas que hi hagués algun canvi notable al migdia actualitzaríem, i si no, doncs ja parlem demà 8:45 del matí.
1: Sí, sí, qualsevol cosa, telèfon obert per actualitzar noves del migdia, ja veuríem la situació, com ha anat aquesta primera part i com evoluciona la segona part, que també ho tindrem més, més clar, més a tocar, podem dir-ho. Però
0: molt
1: això, sobre la marxa, anem actualitzant.
0: Exacte, moltíssimes gràcies per aquesta amplíssima informació, Jordi. Estem en contacte, que vagi bé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, fins demà.
0: Bé, aquesta és la situació meteorològica que anirem seguint, òbviament, aquest matí, també des dels serveis informatius de Ràdio Pineda, Connexions amb Jordi Pérez. De seguida podrem escoltar les entrevistes que fèiem aquest dimarts, primer dia del curs escolar, a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. També ens vam desplaçar cap a la llar d'infants Bressol de Mar, parlant amb la seva directora i també amb alguns pares i mares que portaven les criatures a la llar d'infants. Entre elles, Esther Puertas, la regidora de Ciutat Educadora, que també aquest any ve com a mare de la llar d'infants Bressol de Mar. De seguida recuperem aquestes entrevistes, abans amb la Fumiga.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Ràdio.

0: fet, els centres educatius de Pineda han començat aquest curs amb 4.500 alumnes matriculats. A més, un dia molt especial per tothom i especialment pels infants, els més petits, que també doncs, ahir va ser un dia de retrobaments. De tot plegat, n'hem parlat amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. També ens hem acostat a la llar d'infants Bressol de Mar, hem parlat amb la seva directora, amb la Sandra Lorenzo, i també amb alguns pares i mares que portaven els seus fills i filles a la llar d'infants, entre elles la regidora de Ciutat Educadora, Esther Puertas, que aquest any també s'estrena com a mare a la llar d'infants. Un reportatge que feia la nostra companya Maria Josep Hernández.
1: Inici del curs escolar a Pineda i som a les portes de la llar d'infants municipal Bressol de Mar. Saludem l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, un inici del curs escolar en què des de l'Ajuntament heu volgut posar en relleu tots els diners que es destina a educació, que són molts i en molts àmbits, és així?
2: Sí, doncs tota la inversió, no? Perquè al final tots els diners que s'aboquen a l'educació no deixa de ser, que no és una despesa, és una inversió de futur, no? Dels nostres infants, doncs perquè tinguin aquestes millors condicions de futur possible al nostre municipi. Doncs invertim molts diners, més de 3 milions d'euros a l'any, però és el que diem, és una inversió molt, molt ben emprada, molt ben dedicada a múltiples accions que es fa des de l'Ajuntament, no? Doncs perquè totes les famílies tinguin els recursos que els hi toca pels seus infants i joves també.
1: I també detectem que és una inversió molt transversal. Aquí s'abasta el tema educatiu des del punt de vista més ampli possible.
2: Sí, aquí, perquè no cal oblidar que al final els municipis no tenim competències, no? En l'àmbit educatiu tenim la proximitat, detectem la necessitat, però no tenim ni recursos, com aquell que diu, ni tenim competències, no? Però penso que l'Ajuntament de Pineda, no? Pineda fa molts anys que fa aquesta aposta que hem de continuar fent, no? Per exemple, en el tema de les escoles bressol vam ser pioners ja fa temps i ho mantenim, no? Per donar aquesta màxima cobertura a totes les famílies que necessiten plaça escolar, perquè veiem doncs, que és molt important que estiguin escolaritzats a més temprana edat possible i en aquest cas, no, aquest any arribem a aquest 100% de cobertura a totes les famílies que de Pineda que han desitjat escolaritzar els seus infants a les dues escoles Bressol, tant Marinada com Bressol de Mar, acompanyat també de la climatització, que sabem que és un reclam i una necessitat ja no és un tema que puguem triar, no? És una obligació ja doncs, climatitzar els centres escolars. Vam començar per Bressol i ara doncs, aquest any també va fer aquesta aposta, no, aquesta inversió per climatitzar també a Marinada.
1: Des de l'Ajuntament de Pineda també de forma permanent s'està donant suport al que és les escoles, també amb millores que, com dèiem, no hi ha competències municipals, però aquest manteniment, aquestes inversions a escoles, sí, també és bastant, sí, destacable.
2: De fet, és el que diem, tocar ens toca la consergeria, no? El servei de consergeria i el manteniment, perquè tots els centres escolars són de la Generalitat, no? No són propietat nostra i, per tant, no ens tocaria, no? Fem una aposta important, no, per aquest manteniment la neteja, no? Per exemple, podríem dir la neteja dels centres educatius, que sembla poc però supera el 500.000 d'euros i són molts diners, reforçats també, no, aquests migdies que doncs, a partir de la Covid vam veure que era molt necessari també fer aquesta ampliació de la neteja, no només al vespre, no, que estem acostumats sempre als centres es netegen al vespre, però també al migdia, aquest reforç que ja va quedar incorporat, no? Però tasques de pintura, de manteniment bàsic, no, de la porta que es trenca, el vidre, les zones esportives recreatives de fora, no, dels patis, doncs tot això, no, algun reforç també en alguna aula educativa que podem fer, tot allò que al final, no, detectem que és necessari, no, i que es pot donar aquesta empenta des de l'Ajuntament.
1: Deixa'm preguntar-te també, perquè a banda de tenir dues llars d'infants municipals, també tenim l'Escola d'Adults Municipal Natura, l'Escola Municipal de Música, també aquest Servei Municipal de Psicologia i Logopèdia. És important tot aquest servei per donar cobertura al municipi.
2: Sí, aquests serveis que són els que diem complementaris, que al final no ho són, no? Perquè són essència també de la bona educació, no? I de bona posició dels nostres alumnes, és aquests serveis que diem que fem de forma complementària al final, no? El servei de logopèdia, el servei també de reforç de psicologia, reforç escolar, no?, que fem fins a secundària, i que penso que som dels pocs municipis, i jo a l'entorn no en conec cap, no?, que faci aquest servei de repàs escolar a tots aquests infants, no?, que necessiten d'aquesta ajuda. Sabem que al final el sistema escolar dona pel que dona i té les mancances que té, i per molt que ens hi esforcem per millorar, no?, però que sempre hi haurà aquesta necessitat, no?, de que ningú es quedi enrere, que tothom aprengui a llegir, per exemple, perquè sabem que és molt important quan toca, que ningú quedi enrere quan toca, que tothom tingui el reforç amb les mates si li convé o si li pertoca, i per tant aquest ajust, no?, aquestes necessitats que detectem de reforç escolars, doncs l'Ajuntament també fa aquest esforç, en aquest cas a les aules, no?, complementàriament, perquè tothom tingui aquest servei de reforç a classe.
1: I un esment especial també a l'escola d'adults, que també és municipal.
2: Adults, perquè sempre diem, no?, que són aquestes segones, terceres, quartes oportunitats, les que convingui, no?, les que siguin necessàries, perquè tothom en algun moment tingui aquesta oportunitat de tornar a pujar al tren de l'educació, sigui quan sigui, quan a nivell vital ho pugui precisar, no? La formació sempre és una inversió, i així ho apostem des de l'Ajuntament. L'escola d'adults és, què hem de dir, no?, que donen oportunitats a gent gran i no tan gran, a vegades també persones joves que pel que sigui s'han quedat enrere del sistema educatiu formal, no?, i però l'any següent veus que encaixen a l'escola d'adults i que tornen a reprendre l'educació bàsica, i a vegades no tan bàsica, i així que és molt bona notícia que tinguem també aquests recursos dedicats al nostre municipi.
1: Avui, en aquesta jornada, fem especial incidència a tot allò més a nivell local i municipal. També no volíem deixar d'esmentar el Pla Educatiu d'Entorn, que també és una aposta que està tenint una trajectòria també amb el suport de la Generalitat, i que és un pla important per Pineda.
2: Sí, és un pla que vam fer l'aposta d'entrar i no vam sol·licitar entrar. És un programa de la Generalitat de Catalunya que vam decidir, doncs, posar també recursos, no? Són més d'una desena d'activitats que es fa. Potser el més conegut és el Pla Lector Municipal, que ja fa molts anys que camina, però que hem anat incorporant també altres actuacions, no? Doncs això, per incidir i per millorar, doncs, l'educació al nostre municipi, de la mà, i això és molt important, no?, de totes les escoles i també de les famílies que formen part també d'aquestes comissions que lideren el Pla Educatiu d'Entorn.
1: Missatge per les famílies amb esment d'aquesta aposta d'educació que fa l'Ajuntament de Pineda. Què diries a les famílies?
2: Home, que no ens rendim, que no ens hem de rendir a ningú, no? Que sabem que les famílies fan un esforç molt important a nivell econòmic perquè els seus infants i els seus joves puguin tenir aquestes oportunitats, i que al final, no?, des de l'administració no ens toca una altra cosa que estar al costat de les famílies i donar suport perquè tot això, no?, sigui possible, i al final el que diem, que tothom pugui tenir màximes oportunitats, perquè està demostrant, no?, que al final més educació també vol dir millors feines, millors condicions laborals, i millor futur pels nostres pinedencs i pinedenques.
1: Doncs ens hem volgut fixar en aquest primer dia amb aquests 3 milions d'euros anuals que destina l'Ajuntament de Pineda en inversió en educació, inversió de futur, com has dit, alcaldessa, i bé, amb una jornada, ara estem gravant aquesta entrevista a primera hora, amb una jornada, vaja, que és inici de curs, també coincideix amb una vaga educativa que té un seguiment desigual pel que hem pogut parlar amb les escoles, però tot i això, clar, el missatge és anar endavant i tirar endavant, i també un missatge pel conjunt del professorat i de la comunitat educativa.
2: Doncs sí, és el que diem, mancances en tenim moltes, ho sabem, perquè parlem a diari, no?, amb les escoles i amb les famílies també. Penso que s'ha fet un esforç molt important de la Generalitat, portem un endarreriment molt gran a nivell d'inversió, de recursos, però no d'ara, no? Ara potser és quan s'ha posat a sobre la taula paraula, no? Però costa recuperar aquesta manca d'inversions que hem tingut en molts àmbits de l'administració en general, i l'educació n'és una també, no? Per tant, penso que s'ha de valorar també l'esforç que fa en aquest cas la Generalitat, que no és tan fàcil posar-nos al dia de tot el que, ens hem de posar, però vaja, que segur que amb bona entesa per part de tothom ho assolirem, perquè al final és benestar, no? És benestar per tothom, no? Pel col·lectiu de docents, però també important, no? Pels alumnes, no? Per l'alumnat que està a totes les aules. Desitjar només un bon inici de curs a tota la comunitat, més de 4.500 alumnes s'incorporen avui a les nostres aules, així que molt bon curs a tothom i que vagi molt bé.
1: Sílvia Biosca, alcaldessa de Pineda, moltes gràcies i gràcies. Que vagi molt bé tota la jornada.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Som amb la Sandra Lorenzo, que és la directora de l'Escola Bressol de Mar, i en un dia molt especial, que és el primer dia. Una llar d'infants, com ho viviu tan petitons a aquesta

0: els abracem si és necessari i bé, i amb il·lusió. Per nosaltres el setembre és un nou any.
1: Sandra, què és el més bonic i el més complicat?
0: El més bonic són les mirades dels infants que entren, no?, amb els ulls molt, molt oberts sempre. Els plors venen després. Però aquesta primera mirada, aquest primer contacte és molt bonic. I després, bonic de la nostra feina és cada dia el regal que ens fan cada dia, encara que plorin, eh? I després el més bonic és aquest acompanyament amb les famílies, no? Aquesta primera espòs, no? I d'aquí 3 mesos aquesta espòs, doncs seran diferents, no? I això també és un treball, i és un treball molt bonic de poder acompanyar a les famílies.
1: També preguntava el més complicat, perquè al final posar en valor que és una etapa educativa molt bonica, però també, a veure, no és fàcil. Si ja a les mares no ens és fàcil amb un infant, doncs amb tota una colla, imagina't, no?
0: Sí, per això la planificació, per això intentem tenir molt d'ordre en el nostre dia a dia, que això a vegades no pot ser perquè treballem amb nens i perquè els que tots tenim fills, doncs, a casa amb un, doncs la planificació no va, a vegades no, aquesta planificació que fem tampoc va, però també sabem que això no pot ser sempre igual com ens ho planifiquem, amb la qual cosa, doncs, aprofitar aquesta vivència el més tranquil·les possibles, entre totes ens ajudem i, bueno, i sempre diem no patim, perquè els primers dies passen i després el curs es viu d'una altra manera.
1: Doncs amb aquesta energia t'agraïm moltíssim aquestes paraules. És un dia complicat, és tots mestres, nens, infants, preguntes, que vagi molt bé i vaja, ens encanta ser aquí a la Llar d'Infants.
0: Moltes gràcies a vosaltres per aquest acompanyament també del primer dia i poder donar veu també a les escoles bressol.
1: Com et dius? Dalilis. Escolta, com ho vius el primer dia?
2: A veure, molta emoció, és com una mescla d'emocions, o sigui, estàs content perquè tornen a trobar els seus amics, tornen a estar en aquest entorn que els estimula i, a veure, estem molt contents en la llar, però tens aquesta tristesa de que estic deixant el meu cor aquí. Però bueno, a veure, sobre ho viurem.
1: Com et dius?
3: Marta.
1: Marta, com és el primer dia, també per una mare?
3: Bueno, molts de nervis i molt emocionada, moltes ganes de que comencin ja.
1: Digue'm els noms.
4: Eric Romero.
5: Sabina Torres.
1: Com és el primer dia pels pares, també?
5: Bueno, yo estoy un poco nerviosa, pero lo único que quiero es que el bebé esté feliz y seguro, así que, ¿bien?
4: No, a ver, avui una mica nerviosos, demà més perquè l'hem de deixar una estona sol, però avui és només estarem amb ell, però contents perquè veiem molts de nens i necessitem que estiguem més nens, si sociabilitzi una mica. Mira, el pots escoltar de fons, està molt content també.
1: Ja ho sento, ja. Ei, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: Bueno, igualment. Esther, a veure, avui tens un inici de curs que és molt especial, perquè això és una miqueta diferent, perquè a més, com a mama i com a regidora.
0: Sí, aquest any és una mica diferent, ho visc, tots els inicis de curs són importants, però aquest és molt especial perquè efectivament el meu nen, en Mario, comença IU aquí a Bressol de Mar i clar, doncs hi ha aquests nervis com a mare i com a regidora de que tots els centres educatius del municipi comencin i que vagi tot bé, no? Però clar, en a mi, en la part més personal, doncs amb aquesta inquietud i aquestes ganes i el cor una mica dividit, però sé que està en unes superbones mans i això és la major tranquil·litat que podem tenir.
6: Mario José Fernández, molt bon dia.
7: Molt bon dia, Olga, bon dia a tothom.
6: Com entenem aquestes mares? Tu i jo som mares, ens ha passat ja una mica, ens queda lluny, quan
7: sí,
6: els portàvem a la llar d'infants, però entenem perfectament les emocions d'aquest primer dia, de les famílies.
7: I tant, cada any intentem anar a una escola, a un institut, a un lloc diferent, aquest any la llar d'infants, però haig de reconèixer que sempre m'emociono quan veig el primer dia de curs i també, com tu dius, ens queda lluny.
6: Ens queda lluny. Bé, és la notícia del dia en aquest inici de curs, però vaja, avui també tenim moltes qüestions per compartir i que us expliquem als butlletins informatius quan passen ja 3 minuts de les 9 del matí. Arriba la informació.
8: Continua obert un procés de selecció per incorporar 15 persones per a llocs d'atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà a Pineda. Les vacants són per a jornades.

parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Si esteu interessats, avui és l'últim dia. Heu de fer arribar el currículum actualitzat, heu de fer arribar aquest currículum al correu electrònic del Centre Innova de Pineda, innova.ocupació@pinedademar.org. innova.ocupació@pinedademar.org. Recordem, avui és l'últim dia, teniu fins aquest migdia per enviar el currículum. Noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. I és que l'Ajuntament de Pineda, a través del projecte Treball als Barris, té obertes les inscripcions per a una nova oferta de formacions gratuïtes adreçades a persones residents al municipi i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al SOC. Hi ha 6 cursos, un és iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client, comptabilitat bàsica, comptabilitat informatitzada i formacions que tenen una durada entre 30 i 60 hores. Més informació al Centre Innova de Pineda, al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia contra les malalties com la pneumonia i la meningitis, una campanya que es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. I destaquem que Gent de Pineda organitza per dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia, de 10 del matí a 8 del vespre, al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. També podreu participar, atenció, en un sorteig de 200 euros, repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament.

0: Energia positiva. Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Continua obert un procés de selecció per incorporar 15 persones per a llocs d'atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà a Pineda. Les vacants són per a jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Si esteu interessats, avui és l'últim dia. Heu de fer arribar aquest currículum al correu electrònic del Centre Innova de Pineda, innova.ocupació@pinedademar.org, innova.ocupació@pinedademar.org. Recordem, avui és l'últim dia, teniu fins aquest migdia per enviar el currículum. Noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. I és que l'Ajuntament de Pineda, a través del projecte Treball als Barris, té obertes les inscripcions per a una nova oferta de formacions gratuïtes adreçades a persones residents al municipi i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al SOC. Hi ha 6 cursos, un és iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client, comptabilitat bàsica, comptabilitat informatitzada i formacions que tenen una durada entre 30 i 60 hores. Més informació al Centre Innova de Pineda, al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia contra les malalties com la pneumonia i la meningitis, una campanya que es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. I destaquem que Gent de Pineda organitza per dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia, de 10 del matí a 8 del vespre, al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. També podreu participar, atenció, en un sorteig de 200 euros, repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. No matter what, no matter what.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Ràdio Pineda.

que s'instal·larà a Pineda. Les vacants són per a jornades parcials del 55% i el procés de selecció inclourà entrevistes personals i dinàmiques de grup. Les persones candidates comptaran amb l'acompanyament del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda durant tot el procés. Si esteu interessats, avui és l'últim dia. Heu de fer arribar aquest currículum al correu electrònic del Centre Innova de Pineda, innova.ocupació@pinedademar.org, innova.ocupació@pinedademar.org. Recordem, avui és l'últim dia, teniu fins aquest migdia per enviar el currículum. Noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. I és que l'Ajuntament de Pineda, a través del projecte Treball als Barris, té obertes les inscripcions per a una nova oferta de formacions gratuïtes adreçades a persones residents al municipi i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al SOC. Hi ha 6 cursos, un és iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client, comptabilitat bàsica, comptabilitat informatitzada i formacions que tenen una durada entre 30 i 60 hores. Més informació al Centre Innova de Pineda, al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia contra les malalties com la pneumonia i la meningitis, una campanya que es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. I destaquem que Gent de Pineda organitza per dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. També podreu participar, atenció, en un sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament.

amb la Naina, que són inconfusibles amb aquest Pecat Original que ens deixa 11:45 del matí. De seguida, des de Califòrnia, recuperem els Smash Mouth i el I'm a Believer, cançó d'èxit també des de la pel·lícula Rec. I a més, recuperem el so dels 80 amb la inoblidable Lisa Stansfield, All Around the World. Que, per cert, si vols escoltar música als 80, no et perdis els diumenges al matí a Ràdio Pineda a partir de les 8, al Club dels 80. Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 12. Notícies.
1: Continua obert un procés de selecció per incorporar 15 persones per a llocs d'atenció al públic i suport a l'activitat comercial en un nou establiment que s'instal·larà a Pineda. Les vacants són per a jornades parcials del 50%.

0: Noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. I és que l'Ajuntament de Pineda, a través del projecte Treball als Barris, té obertes les inscripcions per a una nova oferta de formacions gratuïtes adreçades a persones residents al municipi i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al SOC. Hi ha 6 cursos, un és iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client, comptabilitat bàsica, comptabilitat informatitzada i formacions que tenen una durada entre 30 i 60 hores. Més informació al Centre Innova de Pineda, al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva han engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia contra les malalties com la pneumonia i la meningitis, una campanya que es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. I destaquem que Gent de Pineda organitza per dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. També podreu participar, atenció, en un sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Gràcies, Maria Josep, i tornem després de la informació amb aquesta col·laboració que fèiem plegats, molt encertada,

Dental Company Pineda et desitja Feliç Any Nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

Aquest mes de setembre comencen a Pineda noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. Ho fa l'Ajuntament de Pineda a través del projecte Treball als Barris i té obertes les inscripcions al Centre Innova. Són formacions gratuïtes adreçades a persones residents a Pineda i inscrites com a demandants d'ocupació, el SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'oferta inclou 6 cursos que estan pensats per millorar les competències professionals i afavorir la inserció laboral. Hi ha cursos d'iniciació a la informàtica, competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client i comptabilitat. Per això us podeu informar al Centre Innova de Pineda al 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301.

0: pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia. La campanya es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. Per donar-la a conèixer, s'han preparat vídeos i cartells informatius que es distribuiran als CAP, residències i també casals de gent gran de l'Alt Maresme i la Selva. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al passeig marítim davant del monument de Rafael Casanova. I tot seguit a les 11 es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i les entitats de la vida. Tot seguit, la celebració de la Diada continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes, amb la cobla la principal de Cassà. I el Mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament traslladarà les parades que es situen habitualment a l'entorn del monument a Rafael de Casanova a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell Local per la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració per la independència que es farà aquest dijous a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya. Es farà la lectura del manifest i les actuacions musicals de Nartken i també de Pep Romaguera a la plaça Catalunya. I de cara a divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. Avui a Ràdio Pineda us parlem d'una presentació de llibre. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta demà dijous el seu últim llibre, La noche del búho. Serà a 7:15 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 45. Durant la presentació, els assistents tindreu l'oportunitat de conèixer de prop aquesta nova publicació que recull 10 històries plenes de sensibilitat i també de misteri. Maribel Montero explicat a Ràdio Pineda que les persones que ho llegeixin descobriran que les coses quotidianes també amaguen significats especials.
1: Estos relatos son realismo fantástico. En ellos se crea una atmósfera de misterio. Desde casas que parecen habitadas por fantasmas, un árbol que crece dentro de un pulmón o miradas que cambian destinos. Lo cotidiano en estos relatos se transforma en misterio. Hay también muñecas que hablan y hay esa mirada sobre lo fantástico y el misterio.
0: L'acte comptarà amb l'acompanyament musical d'una guitarra en directe i acabarà amb un brindis de cava i signatura d'exemplars per part de l'autora Maribel Montero. A Comarca destaquem que l'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni públic municipal. L'anunci es va fer durant el pregó de la Festa Major. La masia està actualment en desús i pendent d'una important rehabilitació. Passarà a ser de titularitat municipal amb l'objectiu de preservar-ne el valor històric i evitar el deteriorament. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. La campana, anomenada Santa Maria, simbolitza els 500 anys de la parròquia i els 700 anys de la Carta de Poblament de Calella. Pesa 400 quilos, ha estat fabricada als Països Baixos i forma part d'un projecte més ampli de rehabilitació de l'església de Calella, que preveu ser visitable i també obrir al públic altres espais del temple, a més del campanar. Els ajuntaments de Calella, Palafolls i Tordera han rebut el segell de Q de Festa. És un distintiu que identifica com a municipis que compleixen amb criteris de salut, benestar i qualitat d'oci durant els concerts de Festa Major. Aquests ajuntaments han treballat perquè tothom pugui gaudir dels espais de festa en el marc del servei.

0: Servei Intermunicipal, la RULA, que coordina el Consell Comarcal del Maresme. L'acte de lliurament d'aquest segell es fa a Mataró. I el temps avui és notícia arreu del territori i en concret a Pineda i l'Alt Maresme es manté tota la jornada un dia d'inestabilitat amb risc de ruixats i tempestes, això sí, inconexos i amb pauses amb clarianes. Una situació que continua fins la nit i unes temperatures en què destaca la mínima d'avui, que serà de 22 graus i es donarà cap al final de la jornada, en contrast amb la màxima d'ahir, que va ser de 31 graus. Escoltem el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Hi haurà ruixats inconexos, algunes tempestes, malgrat que hi hagi pauses, fins i tot potser veiem algunes clarianes, doncs, però no ens podem refiar, perquè les nuvolades poden formar-se en qüestió de minuts i descarregar ruixats i tempestes. Per tant, el resum és que avui tinguem el dia en conjunt força nuvolat aquí a l'Alt Maresme i a les zones de les comarques de Barcelona, amb risc de ruixats i tempestes. Primeres hores de la tarda hi haurà unes lleugeres pauses, perquè és probable que hi hagi una segona ronda d'inestabilitat de ruixats i tempestes que s'iniciarien per la banda del Prepirineu i avançarien cap al prelitoral de Barcelona. I està per veure si aquestes tempestes acabaran arribant vives a la costa o quedaran ja més esmorteïdes a mesura que vagi avançant cap a la costa. Atenció, les temperatures baixen de 3 a 6 graus, les màximes en zones litorals, i de 6 a 14 graus baixen les màximes en zones interiors. I demà dijous, com si no hagués passat res, perquè hi haurà zones en què no haurà plogut i en d'altres haurà fet la tempesta forta, demà esperem un dia de sol. Restes algun núvol baix costaner a primera línia de mar de la costa central i posteriorment s'esvairà i dominarà el sol, amb una calor moderada, amb vents en conjunt que seran fluixos, molt bona mar i amb domini del sol. A la tarda poden arribar alguns núvols prims. Divendres, dissabte i diumenge, situació anticiclònica, tornarà a dominar el sol. Podríem dir calor de preestiu, perquè les temperatures tindran tendència a anar a l'alça al final de la setmana, de cara al cap de setmana, aniran pujant 25, 26, 27, però hi ha una calor molt més acorde a lo que toca. Les mínimes quedaran tocades, ja la propera matinada, doncs, clarament baixarem dels 20 graus i es mantindran per sota dels 20 graus, segurament el que resta de setmana.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Comencen les noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals que organitza l'Ajuntament de Pineda. Hi ha classes d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, atenció al client i també comptabilitat, entre d'altres. Us podeu informar al Centre Innova al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda amb activitats per a totes les edats i també un sorteig de 200 euros. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. El mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell de la República de Pineda ha convocat

a la parròquia de Calella. Pesa a prop de 400 quilos i simbolitza els 500 anys de la parròquia. I avui tenim una jornada d'inestabilitat. Durant tot el dia, risc de més ruixats, també tempestes inconexes i estones de pausa

Comencen les noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals que organitza l'Ajuntament de Pineda. Hi ha classes d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, atenció al client i també comptabilitat, entre d'altres. Us podeu informar al Centre Innova al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda amb activitats per a totes les edats i també un sorteig de 200 euros. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. El mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell de la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració que es farà demà dijous a la plaça Catalunya en defensa de la independència i també organitzen un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta aquest dijous el seu últim llibre, La noche del búho, 10 històries plenes de sensibilitat i misteri. Serà a 2:15 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 47, demà dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni municipal. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. Pesa prop de 400 quilos i simbolitza els 500 anys de

comencen les noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals que organitza l'Ajuntament de Pineda. Hi ha classes d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, atenció al client i també comptabilitat, entre d'altres. Us podeu informar al Centre Innova al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda amb activitats per a totes les edats i també un sorteig de 200 euros. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. El mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell de la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració que es farà demà dijous a la plaça Catalunya en defensa de la independència i també organitzen un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta aquest dijous el seu últim llibre, La noche del búho, 10 històries plenes de sensibilitat i misteri. Serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 47, demà dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni municipal. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. Pesa prop de 400 quilos i simbolitza els 500 anys de la parròquia. I avui tenim una jornada d'inestabilitat. Durant tot el dia, risc de més ruixats, també tempestes inconexes i estones de pausa amb clariana.

0: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

comencen les noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals que organitza l'Ajuntament de Pineda. Hi ha classes d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, atenció al client i també comptabilitat, entre d'altres. Us podeu informar al Centre Innova al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda amb activitats per a totes les edats i també un sorteig de 200 euros. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. El mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell de la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració que es farà demà dijous a la plaça Catalunya en defensa de la independència i també organitzen un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta aquest dijous el seu últim llibre, La noche del búho, 10 històries plenes de sensibilitat i misteri. Serà a 2:15 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 47, demà dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni municipal. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. Pesa prop de 400 quilos i simbolitza els 500 anys de la parròquia. I avui tenim una jornada d'inestabilitat. Durant tot el dia, risc de mers ruixats, també tempestes inconexes i estones de pausa amb clarianes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
5: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les 7, l'informatiu del vespre.

0: Aquest mes de setembre comencen a Pineda noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals. Ho fa l'Ajuntament de Pineda a través del projecte Treball als Barris i té obertes les inscripcions al Centre Innova. Són formacions gratuïtes adreçades a persones residents a Pineda i inscrites com a demandants d'ocupació, el SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'oferta inclou 6 cursos que estan pensats per millorar les competències professionals i afavorir la inserció laboral. Hi ha cursos d'iniciació a la informàtica, competències digitals bàsiques, gestió de processos logístics, atenció al client i comptabilitat. Per això us podeu informar al Centre Innova de Pineda al 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza per dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia, de 10 del matí a 8 del vespre, al centre de Pineda, i hi haurà activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe, també jocs gegants, i podreu participar al sorteig de 200 euros, revertits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. Des d'aquest any, la vacuna que s'administra als adults ofereix una protecció més àmplia. La campanya es dirigeix especialment a les persones majors de 65 anys i als adults amb factors de risc. Per donar-la a conèixer, s'han preparat vídeos i cartells informatius que es distribuiran als CAP, residències i també casals de gent gran de l'Alt Maresme i la Selva. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al passeig marítim davant del monument de Rafael Casanova. I tot seguit, a les 11, es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i les entitats de la vida. Tot seguit, la celebració de la Diada continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes, amb la cobla La Principal de Cassà. I el Mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament traslladarà les parades que es situen habitualment a l'entorn del monument a Rafael de Casanova, a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell Local per la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració per la independència que es farà aquest dijous a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya. Es farà la lectura del manifest i les actuacions musicals de Nardken i també de Pep Romaguera a la plaça Catalunya. I de cara a divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. Avui a Ràdio Pineda us parlem d'una presentació de llibre. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta demà dijous el seu últim llibre, La noche del búho. Serà a 7:15 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 45. Durant la presentació, els assistents tindreu l'oportunitat de conèixer de prop aquesta nova publicació que recull 10 històries plenes de sensibilitat i també de misteri. Maribel Montero ha explicat a Ràdio Pineda que les persones que ho llegeixin descobriran que les coses quotidianes també amaguen significats especials.
1: Estos relatos son realismo fantástico. En ellos se crea una atmósfera de misterio. Desde casas que parecen habitadas por fantasmas, un árbol que crece dentro de un pulmón o miradas que cambian destinos. Lo cotidiano en estos relatos se transforma en misterio. Hay también muñecas que hablan y hay esa mirada sobre lo fantástico y el misterio.
0: L'acte comptarà amb l'acompanyament musical d'una guitarra en directe i acabarà amb un brindis de cava i signatura d'exemplars per part de l'autora Maribel Montero. A Comarca destaquem que l'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni públic municipal. L'anunci es va fer durant el pregó de la Festa Major. La masia està actualment en desús i pendent d'una important rehabilitació. Passarà a ser de titularitat municipal amb l'objectiu de preservar-ne el valor històric i evitar el deteriorament. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. La campana, anomenada Santa Maria, simbolitza els 500 anys

0: perquè tothom pugui gaudir dels espais de festa en el marc del servei intermunicipal La Rula, que coordina el Consell Comarcal del Maresme. L'acte de lliurament d'aquest segell es fa a Mataró. I el temps avui és notícia arreu del territori i en concret a Pineda i l'Alt Maresme. Es manté tota la jornada un dia d'inestabilitat amb risc de ruixats i tempestes, això sí, inconexos, i amb pauses amb clarianes. Una situació que continua fins la nit i unes temperatures en què destaca la mínima d'avui, que serà de 22 graus i es donarà cap al final de la jornada, en contrast amb la màxima d'ahir, que va ser de 31 graus. Escoltem el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Hi haurà ruixats inconexos, algunes tempestes, malgrat que hi hagi pauses, fins i tot potser veiem algunes clarianes, doncs, però no ens podem refiar, perquè les nuvolades poden formar-se en qüestió de minuts i descarregar ruixats i tempestes. Per tant, el resum és que avui tinguem el dia en conjunt força nuvolat aquí a l'Alt Maresme i a les zones de les comarques de Barcelona, amb risc de ruixats i tempestes. Primeres hores de tarda hi haurà unes lleugeres pauses, perquè és probable que hi hagi una segona ronda d'inestabilitat de ruixats i tempestes que s'iniciarien per la banda del Prepirineu i avançarien cap al prelitoral de Barcelona. I està per veure si aquestes tempestes acabaran arribant vives a la costa o quedaran ja més esmorteïdes a mesura que vagi avançant cap a la costa. Atenció, les temperatures baixen de 3 a 6 graus, les màximes en zones litorals, i de 6 a 14 graus baixen les màximes en zones interiors. I demà dijous, com si no hagués passat res, perquè hi haurà zones en què no haurà plogut i en d'altres haurà fet la tempesta forta, demà esperem un dia de sol. Restes algun núvol baix costaner a primera línia de mar de la costa central i posteriorment s'esveirà i dominarà el sol, amb una calor moderada, amb vents en conjunt que seran fluixos, molt bona mar i amb domini del sol. A la tarda poden arribar alguns núvols prims. Divendres, dissabte i diumenge, situació anticiclònica, tornarà a dominar el sol. Podríem dir calor de preestiu, perquè les temperatures tindran tendència a anar a l'alça al final de la setmana, de cada cap de setmana, aniran pujant 25, 26, 27, però hi ha una calor molt més acorde a lo que toca. Les mínimes quedaran tocades, ja la propera matinada, doncs, clarament baixarem dels 20 graus i es mantindran per sota dels 20 graus, segurament el que resta de setmana.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

comencen les noves formacions gratuïtes per millorar les competències digitals, administratives i professionals que organitza l'Ajuntament de Pineda. Hi ha classes d'iniciació a la informàtica i competències digitals bàsiques, atenció al client i també comptabilitat, entre d'altres. Us podeu informar al Centre Innova al telèfon 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha engegat una campanya informativa per explicar la millora de la vacuna contra el pneumococ i recordar la importància de vacunar-se. L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda amb activitats per a totes les edats i també un sorteig de 200 euros. Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. El mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. El Consell de la República de Pineda ha convocat amb motiu de la Diada una concentració que es farà demà dijous a la plaça Catalunya en defensa de la independència i també organitzen un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La poeta i narradora pinedenca Maribel Montero presenta aquest dijous el seu últim llibre, La noche del búho, 10 històries plenes de sensibilitat i misteri. Serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda del carrer de Mar 47, demà dijous. L'Ajuntament de Palafolls ha anunciat l'adquisició de la històrica masia de Can Puig, una operació que permetrà incorporar l'immoble al patrimoni municipal. La Festa Major de la Minerva estrenarà la nova campana de la parròquia de Calella. Pesa prop de 400 quilos i simbolitza els 500 anys de la parròquia. I avui tenim una jornada d'inestabilitat. Durant tot el dia, risc de més ruixats, també tempestes inconexes i estones de pausa amb clarianes.

0: dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: a una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.